0: Millorar la prescripció antibiòtica als centres d'atenció primària. Una estratègia que ha reduït els tractaments innecessaris un 40%. Anna Banyeres.
1: Les avaluacions clíniques de les infeccions respiratòries en adults o pediàtriques no sempre són clares i en ocasions poden confondre's entre un origen víric o bacterià. Així que en la voluntat de precisar més el diagnòstic i poder prescriure menys antibiòtics, s'han provat uns nous dispositius PCR per a una prescripció més responsable. Només cal una gota de sang del dit i en 3 minuts ja consulta se sap si hi ha reacció de la proteïna C-reactiva associada a la infecció bacteriana. Doctor Sierra Podaca, pediatra del CAP Passeig Maragall de Barcelona.
2: I tens aquesta dada, que és molt baixeta, doncs segurament el sanitari doncs, donarà informació o decidirà fer algun seguiment. Si veu, per exemple, que la dada objectiva d'aquesta prova és molt alta, llavors el sanitari posarà tractament antibiòtic.
1: De moment, aquest programa ha reduït la prescripció d'antibiòtics en un 40%.
2: Només el sanitari posa tractament antibiòtic en un 36,7%, que són quasi 2/3 en el que el sanitari, després de fer aquesta prova, ha decidit no posar antibiòtic.
1: Els PCR s'han provat en un centenar de CAPs, però els resultats obren la porta a estendre el seu ús a tot el sistema sanitari.
0: En esports parlem de futbol. El Barça presenta avui la darrera incorporació al primer equip femení, la davantera brasilera Caroline Nicolli, que signa amb el club fins al 2030. El Barça pagarà prop d'1,2 milions al Manchester City per ella. És oficialment el fitxatge més car de la història del Barça femení. A la seva arribada a l'aeroport del Prat, la jugadora assegurava que arriba al Barça per ser una més, diu, i ajuda l'equip a guanyar els nivells més alts. Assegura que està molt emocionada. Pel que fa al primer equip masculí, ahir el club blaugrana va fer oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I d'altra banda, avui també es presenta oficialment el nou entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulic. A l'Espanyol, el davanter Quique García passa pel quiròfan aquest dimecres per la seva lesió al bíceps femoral de la cama dreta, que farà que es perdi el primer tram de la temporada. I parlem de natació, perquè la nedadora catalana Iris Tió ha guanyat l'or en la final de solo tècnic del Campionat Europeu de Natació Artística.
3: Súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Ahora toca ver el vídeo y todo, pero así de primeras sensaciones muy contenta y muy orgullosa.
0: De la seva banda, l'equip espanyol, amb les catalanes Meritxell Ferrer, Marina García i Mireia Hernández, va obtenir la medalla de plata a la final de la rutina tècnica per equips. Avui, final acrobàtica per equips. I també avui, cinquena etapa del Tour de França femení entre Mâcon i Belleville-en-Beigelay després de la contrarrellotge d'aquest dimarts. L'espluguenca Paula Blasi s'ha posicionat en setena posició a la classificació general. Parlem de cultura. Es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o que la unió fa la força. Tres músics ja professionals que es coneixen, veuen que tenen afinitats comunes i que decideixen unir-se per emprendre un camí junts. I d'això ja en fa 10 anys. Són el trio Fortuny i avui celebren el seu 10è aniversari al Festival de Peralada. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
4: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys ja han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu 10è aniversari. Ara el trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra amb més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bardolet al violí, Pau Codín al violoncel i ell, Marc Heredia, al piano.
5: Agraïts de poder celebrar el nostre 10è aniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parc Güell, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
4: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Xostakovich.
5: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, i fos una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
4: 10 anys del trio Fortuny a l'església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.

La cantant i compositora actua aquest vespre al Festival Cruïlla d'Ultramar de Begur, al Baix Empordà, un concert que s'emmarca en la gira de presentació del seu primer disc, Amb Amor, on barreja indie pop i músiques urbanes per expressar la seva manera de veure el món. D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Algo hoy el tono en torno a esa negativa mientras sigue culpando al gobierno de la crisis. Miguel Tellado, secretario general de los Populares.
1: ¿Por qué esta avalancha pudo haber sido evitada por parte del gobierno de España y no lo hicieron? Será la Audiencia Nacional quien dilucide las responsabilidades judiciales, las responsabilidades penales, sobre todo lo que ha ocurrido.
0: Pues precisamente la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón, ha pedido hoy un informe a la Guardia Civil en el que detalle si recibieron algún tipo de información en los días previos, alertando de lo que podía ocurrir en la frontera del Talajar. Leticia Audiver, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Es un paso más en esas diligencias previas abiertas tras una querella del partido Justicia Europa. La jueza de guardia de la audiencia recaba ahora información de la Guardia Civil después de hacer lo mismo este lunes con la Policía Nacional. En concreto, al Instituto Armado le demanda datos sobre los rescates en el agua de personas, su identidad y causa de la muerte si hablamos de los cuerpos encontrados sin vida. Pero además, en este oficio, la jueza pregunta a los agentes que operan en la ciudad autónoma si en los días previos fueron alertados de alguna manera sobre la posibilidad de que ocurriera esta entrada masiva. Tardón, con estas peticiones, quiere dirimir si la Audiencia Nacional puede investigar de manera penal lo ocurrido tras esa denuncia que señala una posible estructura concertada que dio lugar a la entrada de más de 70.000 personas y que, por tanto, apunta a indicios de delito de organización criminal, trata de personas y contra la soberanía española, entre otros.
0: Y con la crisis aún abierta en Marruecos, siguen circulando en redes sociales mensajes sobre una nueva movilización hasta Castillejos para intentar otra entrada en Ceuta este mismo mes. Se lo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía Radio Nacional, Marcelino Madrigal, experto en redes y ciberseguridad.
3: Hay al menos tres fechas para nuevos saltos y el problema es que esto ya no solo se extiende o se circunscribe en Ceuta, sino que hay más sitios implicados, ¿no?
0: Y al margen de Ceuta, este miércoles sigue la polémica por el lujoso ático que compró la Comunidad de Madrid para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo usara como oficina durante las obras en la sede del gobierno en la Puerta del Sol y que después ha puesto en venta. Hoy el periódico El País revela que la comunidad pagó 6,3 millones de euros por el inmueble. La presidenta acaba de comparecer tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios. Paco Arjona, ¿qué ha dicho Ayuso? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí, pues lo que dice la presidenta regional es una vez más que delega toda esa operación inmobiliaria en la empresa pública Planifica Madrid, que es la que realiza la inversión inmobiliaria tanto del ático de Chamberí como de las otras viviendas de Gran Vía, otras cuatro, de las que se ha ido hablando estos días, como de un único lote a la venta para paliar los daños del incendio en la Sierra Oeste de la comunidad. Dice la presidenta regional haber visto o que la gente sabe perfectamente dónde puede vivir y dónde trabajar.
5: Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Creo que lo lógico es que hubiera llegado el primer día y hubiera decidido, como tantos ministros de los que no sabemos nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuestan, pues hacer lo mismo.
4: Además, califica de poco inteligente buscarse una casa de la que asegura no se podría en ningún caso esconder.
0: Pues precisamente por los estragos de ese incendio en Madrid, seguimos el repaso a la actualidad. Marta Mazagatos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rosa. 14 días después de ese fuego que casi confluye con el de Ávila, el peor de nuestra historia, los últimos evacuados de urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y de Pelayos de la Presa han podido volver a ver sus chalés. Con ellos está Josefina Maestre. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Estamos recorriendo algunas de las urbanizaciones a las que desde ayer por la tarde han podido acceder los vecinos. El fuego caprichoso ha dejado intactas algunas casas, mientras otras han quedado muy afectadas.
8: Que mi casa está totalmente destruida, están las cuatro paredes y que no ha quedado absolutamente nada.
9: La casa destrozada, destrozada completamente.
10: Tanto la casa como toda la parcela está totalmente calcinada. No ha quedado, bueno, queda algún resto de vegetación, pero prácticamente todo está abrasado.
7: Algunos vecinos incluso se plantean la posibilidad de marcharse de la zona.
11: A lo mejor ha sido un aviso de llegó la hora de irse. No lo sé, lo tengo que valorar todavía. Pero bueno, lo primero es recuperar la electricidad, el agua y todo eso y ya veremos, ya decidiré. O sea, esto ahora mismo es paso a paso.
7: Manifiestan incertidumbre respecto a las ayudas que puedan obtener mientras esperan en las calles la llegada de los peritos que evalúen las pérdidas y la habitabilidad de las casas.
6: Nueva ofensiva de Rusia con misiles y drones en la región de Kiev, 17 muertos, decenas de heridos y coincide con un incidente bajo investigación en el aeropuerto alemán de Leipzig. Fran Sevilla, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Y sí, un incidente aún confuso que se sigue investigando y que ha paralizado durante algunas horas el tráfico aéreo en el aeropuerto de Leipzig. La pasada noche el gobierno alemán ha confirmado que se ha hallado un dron con un detonador y un un sistema explosivo cerca de un avión Antonov ucraniano. Además, previamente, otro avión alemán de la empresa DHL chocó ligeramente al despegar, aparentemente con ese mismo dron, y tuvo que desviarse y hacer un aterrizaje en el aeropuerto de Hannover. Según las autoridades alemanas, se desconoce el origen del dron y en su interior había ese detonador, aunque se trata de un sistema de explosivo muy rudimentario. De momento se está a la espera de tener más información al respecto.
6: De nuevo aquí, la policía investiga en la localidad barcelonesa de Tona el accidente anoche de una atracción de feria. 5 menores han tenido que ser atendidos en el hospital. Lorena Enns, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Y los Mossos investigan las causas de un accidente en una atracción de la feria del municipio de Tona, en Barcelona, que ha causado 9 heridos, 8 de ellos menores. Según las primeras informaciones, la puerta de la atracción de la olla, que gira sobre sí misma, se abrió cuando estaba en marcha, golpeando a la gente que esperaba en la cola. 5 personas han necesitado traslado a un hospital, 2 de ellas en estado menos grave. A esta hora solo queda ingresada una menor de 13 años que se encuentra en el hospital de San Joan de Déu de Barcelona, pendiente de una intervención por una fractura de pelvis. El Ayuntamiento de Tona ha clausurado la feria y los Mossos han precintado la atracción.
6: Y estamos solo ya a una semana del evento del siglo, así llaman los expertos al trío de eclipses que vivirá nuestro país en los próximos años y que comenzará el 12 de agosto. El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Ciudosa, hoy en las mañanas de Radio Nacional, reivindicaba con humor su carácter histórico.
14: Esto es más importante que el Mundial.
6: También ha pedido precaución con los desplazamientos y ha recordado cómo debemos cuidar la salud de nuestros ojos. Todo lo detallamos a partir de las 2:30. Mientras, el IBEX 35 se supera a sí mismo, nuevo máximo, salta de los 20.100 puntos. Los mercados miran a Irán y a la presentación de resultados empresariales. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
15: Buenas tardes, el IBEX vuelve a marcar récord, suma ahora mismo un 0,4% y se sitúa por encima de los 20.100 puntos. El resto de bolsas europeas se mueven muy poco, con la vista puesta en el estrecho de Hormuz. Hoy el petróleo Brent repunta ligeramente y vuelve a cotizar por encima de los $80 por barril. En Wall Street destaca SpaceX. Anoche presentó resultados con un enorme aumento del gasto en inteligencia artificial y este factor lleva a que se hunda más de un 10% en la preapertura de la bolsa neoyorquina.
0: Y en los deportes, el Real Madrid está cerca de anunciar un nuevo fichaje. Juanma Pérez Noya, buenas tardes.
16: Buenas tardes, sí, el más caro de su historia. Entre 130 y 140 millones de euros pagarán para contratar definitivamente a Jan Diomande. Mientras, Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina y el Atlético de Madrid hace una oferta por el Cuti Romero. 30 millones de euros por el defensa argentino, por el que también puja el Inter de Milán.
0: Pues con este más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
17: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
18: Bona tarda. 9 persones, 8 d'elles menors, van resultar ferides anit en una atracció de la Fira de Tona, a la comarca de l'Anoia, instal·lada per la Festa Major. Del total, 5 va ser traslladats a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu, 3 de lleus. A hores d'ara s'investiga si l'accident es va produir per una errada mecànica de la porta de retenció. D'altra banda, el govern posa en marxa un vehicle multioperador pioner a l'Estat per garantir provisionalment les comunicacions en situacions d'emergència. La nova unitat mòbil permet reforçar o restablir la cobertura en zones afectades per emergències com incendis, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicació. Sílvia Soler, subdirectora de Protecció Civil.
19: Poder rebre aquests avisos que són essencials en la gestió i en la comunicació de l'emergència per la ciutadania en un moment donat, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
18: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos i la Mònica Ridruejo a les vies de sol, Albert Bacas de control central. De seguida ho expliquem tot, abans però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Continua la calma en aquesta xarxa viària. En general, poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. Estem en ple mes d'agost, no hi ha cap gran incidència. Com a molt, a l'extrem sud de Barcelona, és ben cert que ara hi veiem un parell de quilòmetres, sobretot de molta lentitud. A l'autopista del Garraf, a la C32, sortint de la Ronda de Dalt, al tram de Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, anant cap a Sitges. Tot això, un parell de quilòmetres de trànsit molt lents, 32, Sant Boi de Llobregat, sentit sud, sentit Sitges. Però poca cosa més, a la resta de la xarxa viària, també en aquestes vies que envolten Barcelona, circulació còmode, fluida, és tot des del Servei Català de Trànsit.
18: I la previsió del temps, Emet, Noelia García.
2: Avui dimecres a Catalunya pugen lleugerament les temperatures. Una vegada més, els termòmetres marcaran màximes més altes a zones de Lleida i a l'Empordà. S'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'Emet.
17: Edició migdia. Ana Bañeres.
18: 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides aquesta nit passada en un accident en una atracció de tipus olla a la Fira de la Festa Major de Tona, a la comarca d'Osona. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció. Anna Pujol.
1: Els fets han passat poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Fins al lloc s'han desplaçat 6 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i els Mossos. 4 dels ferits han estat atesos al mateix lloc dels fets, mentre que els altres 5 han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 3 dels quals han estat lleu i 2 han estat menys greu, tot i que aquest matí un d'ells, una menor de 13 anys, ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu per valorar una possible intervenció per fractura de pelvis. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident i durant el dia d'avui és previst que facin una inspecció ocular a la zona per recollir informació. Des de l'Ajuntament de Tona han traslladat a través de les xarxes socials el seu suport als afectats i els desitgen una ràpida recuperació, alhora que informen que la fira d'atraccions ubicada a l'esplanada del canal de la població ha quedat clausurada.
18: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut a les últimes hores, segons han informat els bombers de la Generalitat. També han indicat que aquest dimecres s'han reprès els treballs amb dotacions terrestres després de determinar que la zona és segura per tornar-hi a accedir amb camions d'aigua. El foc ha cremat més de 100 hectàrees, 35, a la zona de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els serveis d'emergències han alertat, però, que les condicions meteorològiques previstes per a les pròximes hores segueixen sent inestables. Entre els riscos que preocupen els bombers, la possibilitat que alguna tempesta generi un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis, que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. Xavier Castellarnau és sotsinspector dels bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
21: Per el que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies. Haurem d'estar molt atents a les precipitacions que puguin tindre aquests dies.
18: I el govern incorpora un nou vehicle que garantirà la cobertura davant de situacions d'emergència. Es tracta d'una eina pionera a tota Espanya. Cristina Martín.
22: Quan més necessària és la comunicació davant d'incendis o ventades, els cables de telefonia i les torres de telecomunicacions es poden veure malmesos, cosa que pot arribar a impossibilitar, per exemple, rebre els missatges des d'alert. Amb aquest nou vehicle es podrà dotar de cobertura extra la zona afectada perquè la ciutadania pugui rebre els missatges necessaris per protegir-se. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
23: També que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
22: El nou vehicle dissenyat per Telefònica donarà servei a tots els operadors mòbils. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
24: Facilita, evidentment, el que són els serveis de veu i dades per la ciutadania, també pels propis equips d'emergència.
22: Aquesta unitat mòbil disposa d'una antena desplegable i està preparada per circular per zones rurals.
18: I encara amb més garanties, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres polseres per prevenir cops de calor entre els operaris municipals que treballen al carrer i alerten de la temperatura corporal i ambiental a la que han de parar de treballar. En el que portem d'estiu, els termòmetres s'han situat en aquella plana entre els 36 i els 40 graus. Pepa Santgenís.
25: Per prevenir els cops de calor, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres 45 polseres als operaris municipals que treballen al carrer. Carme Valls és l'alcaldessa accidental de Lleida.
26: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una, fa com una vibració a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental.
25: Aquestes polseres s'afegeixen a les mesures de prevenció contra la calor que ja adoptaven els treballadors municipals. Valoren positivament la iniciativa perquè diuen que serà molt pràctic per no haver d'estar pendents de la temperatura ambiental i, a més, els avisarà abans que es trobin malament. El Rafael Cruz és un operari de les brigades municipals de Lleida.
27: Muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla, no tendrás por qué estar pendiente solo de eso.
3: dice automáticamente te avisará el aparato.
25: Aquesta és una prova pilot i si funciona la paeria té previst repartir-me els polseres a altres treballadors municipals que també fan tasques al carrer.
18: El laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha duplicat en els darrers 9 anys els casos analitzats, arribant fins als 7.600 casos. També ha registrat el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2% més que el 2024. Marga Esparza.
4: L'augment dels casos analitzats es va començar a produir després de la pandèmia, quan es van incrementar el número d'autòpsies realitzades i també l'atenció forense a víctimes de violència sexual. Precisament, dels gairebé 1.400 casos d'agressió sexuals, en 299 hi havia sospita de submissió química, uns components que es detecten millor si la víctima va el més aviat possible a un centre sanitari. Eneco Barberia, director del laboratori.
5: Que detecta d'una banda restes d'espermatozoides i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Nosaltres les recomanem a les víctimes que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i per tant detectar més fàcilment qualsevol substància.
4: El laboratori disposa des de fa 2 anys d'un equipament que permet detectar més substàncies.
5: Es permet detectar més substàncies en quantitat més petita. Això es permet avançar en aquesta detecció i també detectar més substàncies, substàncies que s'estan produint, doncs, noves substàncies psicoactives, etc., que estan contínuament circulant.
4: Des del laboratori remarquen que durant l'any realitzen 115.000 actuacions. D'aquestes, 4.500 són necròpsies, però la resta són estudis sobre persones vives.
17: Edició migdia.
18: 2:19, desarticulada una branca d'una organització criminal mexicana amb laboratori a Catalunya dedicada al tràfic de metamfetamina. Es tracta d'un dels majors decomissos de droga sintètica a Espanya i Europa. Laura Hurtado.
8: La Policia Nacional, en col·laboració amb França, ha desarticulat una branca itinerant del càrtel Jalisco Nueva Generación. Segons els agents, l'organització internacional hauria introduït gairebé 2,5 tones de metamfetamina a Catalunya. Alejandro Martín, cap de la secció de sintètics de la Unitat de Droga i Crim Organitzat.
9: És una quantitat molt important a nivell europeu. Estamos hablando que donde están los principales laboratorios aquí en Europa que pueda ser de metamfetamina y drogas sintéticas, que puede ser Países Bajos, Polonia o República Checa, cuando hablamos de 2,5 toneladas y este tipo de laboratorio, estaríamos en el top 3, top 5.
8: La droga sortia des de Mèxic diluïda en ampolles de vainilla líquida, passava per França i arribava a Catalunya per ser cristal·litzada en un laboratori al Manà, a Lleida, per així després poder-se distribuir al mercat. La policia calcula que el grup era capaç d'extreure uns 800 quilos de droga en com a molt 3 dies. 13 persones han resultat detingudes, 12 d'elles ja han entrat a presó.
18: L'Ajuntament de Salou ha tornat a carregar contra el de Cambrils per no fer res, diu, per combatre el top Manta Pilar Ribas.
10: L'alcalde Pere Granados assegura que no es tracta d'una activitat puntual improvisada, sinó que està organitzada, perjudica el comerç legal, afecta la imatge turística de la Costa Daurada i genera una sensació d'impunitat. Granados lamenta que Cambrils culpi Salou del problema alegant que molts top Manta són d'aquest municipi i parla de manca de voluntat política.
11: Ha agafat una situació que m'ho he dit anteriorment que ja és intolerable, perquè a més l'efecte crida és tan gran que si no diem prou, resulta que això arribarà al punt que serà absolutament insostenible des de tots els punts de vista, no? I aquesta inacció no s'entén per part nostra, és que no s'entén perquè no s'ha actuat de la mateixa manera que ha actuat Salou. Per això deia que veiem que hi ha una manca de voluntat política de solventar aquest problema.
10: Juli Vilaplana, president de l'Associació Shopping Salou de Comerciants i Empresaris, diu que el sector està fart.
27: I els comerciants tenim que seguir pagant per treure un carro o per fer qualsevol activitat a la via pública? Això és discriminació. I comencem, ja fa molt de temps que estem cansats, però a més ara estem ja fastiguejats.
10: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Salou ha demanat una reunió a nivell polític amb la delegació del govern per abordar aquest problema.
18: Doncs en el marc polític, la incògnita sobre el futur de l'expresident Puigdemont continua planant sobre el tauler 2 anys després de les eleccions al Parlament i gairebé 9 dels 155. En una legislatura de confrontació amb Salvador Illa i els seus socis per una agenda que critiquen espanyolitzadora i amb més pes al Congrés que al Parlament, Junts obrirà el nou curs amb els ulls a Waterloo, als tribunals Constitucional i Suprem i a Ripoll. Helena García.
28: Sí, Junts fia el retorn de Puigdemont al revulsiu, en la confrontació amb Illa i l'embull de la legislatura espanyola, amb una nau capitana, però sense cap de l'oposició ni govern alternatiu, que acusa la distància i la desigualtat de condicions per simbolisme, pragmatisme i tàctica, en tant que així no ha d'obrir el meló successori i que corca Aliança Catalana. La presidenta del Parlament, Mònica Sales, a Ràdio 4.
29: Aquest país necessita un revulsiu i per mi seria el millor revulsiu. Més enllà de les costures de Junts, hi ha
0: ha un país que espera un president a l'exili i crec que seria un gran moment per aixecar aquesta anestèsia i aquesta desnacionalització.
28: Davant d'una caiguda demoscòpica que erosiona les perspectives dels paers, l'OPA d'Orriols i en xoc frontal amb Villa per aplicar les receptes en habitatge dels comuns i amb Esquerra Madrid, on Junts no s'hi entén pel Consorci d'Inversions ni pel finançament. Amb la pilota ara a la taulada del Constitucional i del Suprem, Puigdemont no tornarà sense la resolució, tot a punt al seu entorn. I en quan ho faci, amb els mateixos dubtes que fa 2 anys, si continuarà al capdavant de Junts i si serà el candidat contra Illa o deixarà pas.
18: Bon any per la nàutica d'Esbarjo. A Catalunya es dispara un 17% impulsada pel mercat de lloguer. Climent Sabater.
6: Del total de matriculacions d'embarcacions que hi ha hagut a Catalunya la primera meitat de l'any, a prop de 550, la meitat van al mercat de lloguer, un sector que creix amb força, més d'un 30% enguany, arran del canvi d'hàbits dels usuaris a l'hora d'estiuejar, segons el secretari general del Clúster Nàutic de Catalunya, Joan Miquel Warner.
7: Pues els que estaven a la platja, pues si podien, tenien una barqueta petita. Ara la gent vol voltar, volen aquí, volen allà, i llavors lloguen. I cada any lloguen i cada vegada lloguen més.
6: El perfil de comprador s'allunya del client ric. El 80% de les vendes són d'embarcacions de menys de 8 metres d'eslora.
7: Les embarcacions que més es venen, com sempre, són les embarcacions entre 5 i 8 metres d'eslora. Les embarcacions petites, que representen un 86% del total de matriculacions.
6: Malgrat que la nàutica d'Esbarjo es recupera i creix el 17% a Catalunya i un 11% al conjunt d'Espanya, la xifra de vendes, 3.000 al primer semestre a tot l'Estat, és la meitat de la que hi havia abans de l'enfonsament del sector el 2008 arran de la crisi financera.
18: Hi ha una setmana per l'eclipsi solar total, els experts confirmen que ha augmentat l'interès per l'astronomia, però alhora amoïna les grans aglomeracions en pobles de muntanya on la visibilitat és més òptima. Ens ho explica la Pepa Santgenís.
25: La Societat Astronòmica de Lleida afronta les setmanes de més activitat de la seva història. El seu president, Antoni Mòdol, destaca que l'interès per l'astronomia s'ha disparat recentment.
12: Anem molt atrafegats, fent conferències, tallers, observacions. Vull dir, ara sembla que ha despertat la dèria de l'astronomia amb això de l'eclipsi. I d'aquí a l'eclipsi estem completament coberts, que no podem fer res més que el que ja tenim contractat.
25: Un grup d'experts d'aquesta entitat participarà a l'observació de l'eclipsi que han organitzat a la localitat de Torres de Segre. Aquesta població del Baix Segre no és l'única on es farà un seguiment d'aquest fenomen astronòmic. La Granja d'Escarp és un dels municipis on es podrà veure millor l'eclipsi de sol a Ponent i on durarà més. La totalitat s'allargarà 1 minut i 10 segons. L'alcalde de la Granja, Manel Soler, diu que servirà també per difondre el patrimoni natural del Baix Segre, però adverteix dels perills per accedir als llocs més alts.
13: La gran preocupació és que no podem tindre un control de les persones que poden arribar a venir. I reitero, ha de ser un lloc que hi puguis accedir amb comoditat amb el teu vehicle.
25: Serós, també al Baix Segre, les Borges Blanques, la Pobla de Cérvoles a les Garrigues o Penelles a la Noguera, entre moltes altres localitats de la Plana de Lleida, han organitzat observacions de l'eclipsi.
18: I la informació esportiva. Fran Robert, bona tarda.
14: Bona tarda.
17: Esports.
14: El Barça té l'esperança de reactivar el fitxatge de Julián Álvarez i per aquest motiu el director esportiu Deco es reuneix a Madrid amb el representant del jugador Fernando Hidalgo. Es planificarà la nova estratègia a seguir sabent que és l'última oportunitat per mirar de convèncer un Atlètic de Madrid que ja va rebutjar 100 milions d'euros. Els matalassers es remeten a la clàusula de rescissió de 500. L'entitat blaugrana considera que pagar-ne molt més de 100 és desorbitat i l'operació està bloquejada. A més, les relacions entre els dos clubs no passa pel millor moment, ja que recordem que els madrilenys van denunciar els culers davant la FIFA i la Federació Espanyola per haver negociat directament amb Julián. Malgrat que els dirigents barcelonistes són conscients que l'arribada del davanter argentí és molt complicada, el president Joan Laporta té la intenció d'agafar personalment les regnes amb l'objectiu de fer recapacitar l'Atlètic de Madrid i que s'assegui a negociar. Laporta avui té fil directe amb Deco i a la vegada es troba a les oficines del Camp Nou, on ha presentat el nou entrenador de la secció de bàsquet, Alexander Sekulic. Signa fins al 2028 i compaginarà la banqueta blaugrana amb la de la selecció eslovena. Després, ha presentat el fitxatge més car de la història de l'equip femení de futbol, Kerolin Nicoli. El Barça paga 1.200.000 euros al Manchester City per la davantera brasilera de 26 anys. És el recanvi de Salma Parayuelo i es compromet fins al 2030. Ara parlem de l'Espanyol, des d'on arriben males notícies, ja que el davanter de 36 anys, Quique García, passa avui pel quiròfan per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough i estarà de baixa entre 3 i 6 mesos. Tot dependrà de com hagi anat l'operació. En futbol de la segona divisió, el centre d'esports Sabadell acaba d'anunciar que el central de 29 anys, Edgar González, jugarà cedit el curs vinent al club arlequinat després d'haver arribat a un acord amb l'Almeria. I acabem els esports amb bàsquet. El Joventut de Badalona ha explicat que Yannick Crac ha executat la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, però després les tres parts han arribat a un acord perquè l'Alen Irlandès jugui la propera temporada cedit a la penya.
18: Gràcies. I del temps de la cultura es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o que la unió fa la força. Tres músics ja professionals que es coneixen veuen que tenen afinitats comunes i decideixen unir-se per emprendre un camí junts. I d'això ja fa 10 anys. Són el trio Fortuny i avui celebren el seu 10è aniversari al Festival de Peralada. Els detalls, l'Agnès Batlle.
1: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu 10è aniversari. Ara el trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra amb més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bartolet al violí, Pau Codín al violoncel i ell, Marc Heredi, al piano.
2: Agraïts de poder celebrar el nostre 10è aniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parc Güell, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
1: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Shostakovich.
2: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, i fos una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
1: 10 anys del trio Fortuny a l'Església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.
18: I avui acabem a ritme del jamaicà resident a Barcelona, Sakarra Mucci. El cantant nascut a Livingston és un dels caps de cartell aquesta nit de la Garrinada d'Argentona, que avui comptarà també amb DJ Trapella, Ignorantes i la Ludwig Band. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció, que passin molt bona tarda. Poden continuar informats en la web rtv-e.cat.